0: conozca el amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night!

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

cometes, venen flors als aïmadors, venen flors per a les festes de rics, de pobres, de morts. Les floristes de la Rambla

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
2: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
3: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: noche más.
1: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

per haver sovint dormit amb la solitud.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Dale, verdad. Sense.love.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Así que

Un placer.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

nehmen es wir nicht.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

el renou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dir.

un adagi, aquell que preveu val per dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé,

aquell que preveu val per dos. És un adagi

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Verdad 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva.
1: Es reubicarà a 44 d'ells a altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran amb les seves famílies o en centres privats. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
2: Hay que entender que es una situación extraordinaria y, por tanto, esa reubicación y alojamiento de las personas mayores será de manera extraordinaria, pero obviamente, pues, si hay una necesidad de determinadas personas mayores, que además son vulnerables y que requieren una ubicación, pues obviamente todo el personal, a quien ya de antemano quiero agradecer en nombre de l'IMAS, pues, está disponible, pues, para dar cobertura a esta situación.
3: I avui, un dia més, Ciutadella viu ara mateix un dels moments tradicionals de les festes de Sant Joan, la beguda de sa capellana. Ara la comitiva va a peu al domicili del caixer capellà o al seminari, acompanyada per la banda de música. Allà, el caixer capellà convidarà un refrigeri als membres de la colcada i a les autoritats.
1: Serà abans de les 7 quan la colcada desfili davant el consistori i el caixer senyor, capella en mà, convidi les autoritats i la vellesa als jocs que tot seguit s'han de fer en el pla. Avui matí ja han fet entrenaments del lloc, corre abraçats i sobretot per mirar de fer punteria a Sant Sortilla. I ho han aconseguit 5 dels cavallers.
4: Està puïdat, eh? Puïdat, eh? Hombre, quan t'ha vendut sempre rius. Bueno, el cavall corre molt bé i enguany estava molt tranquil. Després del bien de l'any passat ja te rebajes i ja vas a disfrutar, no?
3: La festa és la cara amable, però n'hi ha una altra, la de les conseqüències de l'incivisme. És el cas de celebracions com la d'ahir a la platja de Can Pere Antoni, a Ciutat. Avui el dispositiu especial de neteja de Palma ha recollit 15 tones de fems i residus, 32 després de la nit de Sant Joan. Treballadors de malla han fet feina des de primera hora, però enguany sembla que la festa s'ha allargat més del previst.
1: A les 8 del matí, una trentena d'agents de la policia local de Palma han fet un cordó policial per dispersar la gent que s'hi congregava perquè els operaris de malla poguessin retirar els residus. Una brutícia que han hagut de retirar a contrarrellotge. Alguns a la platja criticaven l'incivisme d'alguns.
5: Oye, la gente está más desordenada, cochinos, ve. No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
6: La noche estuvo muy bien, excepto porque, pues, así como el año pasado que hubo tanta torrada y tal, este año estuvo un poquito cohibido eso. Lo limitaron un poquito más, ¿no? Entonces no se ve tanto desorden, porque el año pasado sí, la verdad, esto fue fatal. Aunque puede ver la playa como ha quedado. Sí.
3: I anem amb informació de servei perquè avui 40 dels 53 municipis de Mallorca estan en alerta extrema per foc i també la meitat de l'illa d'Eivissa.
1: Això vol dir que queden suspeses gairebé totes les autoritzacions per a ús del foc. També està vetat l'ús de material pirotècnic, excepte en terrenys urbans, si estan a més de 500 metres d'una zona forestal.
3: I a l'àmbit estatal, la darrera hora passa per l'empresari Víctor d'Aldama, que ha acceptat fer treballs en benefici per a la comunitat durant el període d'un any. Era una de les condicions imposades pels magistrats per a permetre-li evitar la presó per la sentència del cas Mascaretes, pel que ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó per delictes d'organització criminal i suborn. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: La noche me confunde. Por la mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor.

La noche me confunde. Get ready, baby. Come on, come on, come on.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Artà Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltat de la Colònia Sant Pere a través del www.radioartà.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespres de Ràdio Artà. Com us van ja dimecres, concretament dimecres dia 24 de juny de 2026. I què vol dir això? I entre altres coses, per exemple, que avui és Sant Joan. Per tant, molt d'anys a tots els qui feis celebrau aquest Sant Oral. Per tant, des d'aquí, des de Ràdio Artà Municipal, aquest sant, que aquest nom que abunda, en conseqüència sant també en aquest sentit, el que és el que se celebra avui aquí a la nostra contrada, a Mallorca, i bé, en general, sí, més no. També, lògicament, també molt d'anys a tots els ciutadans a l'illa veïnada de Menorca, concretament a Ciutadella, perquè també avui fan, bueno, avui aquests dies passats, però bé, en definitiva, però bueno, també fan aquesta festa gran, com ja sabeu, en aquest cas tant si heu anat com si no, jo particularment mai he anat per aquestes dates, he anat a moltes altres dates no festives de Sant Joan, però, i m'encanta Menorca, però sí que aquestes dates, això, és massa gent, a part que he de fer feina, igualment. En definitiva, i me ve malament. Però sí que sé que, com habitualment, com cada any hi ha artenans i artenanques, que sí que hi han despassat cap a la illa veïnada. Per tant, des d'aquí, esperant que s'ho estiguin passant d'allà més bé i que sense incidents, si més no, no només pels artenans prosperats, sinó per tothom, però bueno, de manera especial, lògicament, tots els artenans i artenanques. En definitiva, molt d'anys, molta salut per tots els qui estigueu fent festa a nivell de Sant Oral, també, evidentment, ho faig extensiu a tota la gent que compleix els anys en el dia d'avui, també quan ha calgut, també que el compleix el dia d'avui, per tant, també molt d'anys, també igualment molta salut per tota la vida. I això, com dic, tots els Joan, Joanes i tots els derivats possibles del nom que avui se celebri aquest sant, si més no, que també, per exemple, a nivell del nom Juanita, que ve a ser també Joana, en aquest cas també molt d'anys, i bé, tots els noms possibles que estiguin avui dia inclosos dins aquest sant oral. Així que començam aquest programa d'avui felicitant d'aquesta manera i anam pas per pas. De moment donam els us en aquest programa d'avui, com dic, avui dimecres 24 de juny de 2026. Són les 16:45. Benvinguts, començam.

també, no ho he dit, molt d'anys també el poble veïnat de Son Servera, que també, si no vaig errat, crec que també estan de festes patronals també, motiu d'aquest Sant Joan. Així que tots aquests dies passats ja s'hi han duit a terme actes, suposo que avui també, no he mirat el calendari d'actes, però bé, segur que és també prou interessant, així que també molt d'anys, evidentment, tots els veïnats i veïnades del poble, municipi, veïnat, valgui la redundància, de Son Servera. Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I bé, anem amb diverses coses que tenim preparades per tots vosaltres a l'espera de veurem si avui poden dur terme que sigui un 24 o han de tornar a esperar un altre dia. Diu, hem de recordar que el proper divendres, no aquest divendres, sinó el de setmana vinent, però vos anem recordant, perquè trob que és un tema prou important, no sé si dir per desgràcia, depèn de com se miri, però també per sort perquè hi ha aquesta opció, per tant, depèn de com se miri, tot té el seu caire. Divendres, dia 3 de juliol, a les 19 hores, a la cafeteria Teatre Artà, se durà a terme una xerrada informativa sobre el programa Lloguer Segur, que en aquest cas que diem és la part positiva de tot plegat, com dic, per desgràcia, en el tema de tal com està el tema de l'habitatge. Vull que deixa clar també, si més no, cada cosa. Diu, l'accés a l'habitatge, diu, és una de les preocupacions més presents al municipi, també a totes les Balears i molt més enllà, desgraciadament també. Per aquest motiu, la sessió servirà per donar a conèixer una iniciativa que vol posar en contacte habitatges que actualment estan buits amb persones que necessiten un lloc on viure, oferint suport i seguretat durant tot el procés. La xerrada, com deien, serà el proper dia 3 de juliol. En aquest cas, tot i que la publicació de l'Ajuntament, ara m'estic fixant, i mira que fa dies que ho havia vist, però clar, com ja tenia clar que era dia 3, no havia anat a contrastar-ho. Diu dijous, dia 3. Clar, jo miro el calendari i realment dia 3 és divendres, però per tant, bé, el cartell posa dia 3, per tant, vull pensar que és divendres. En fi, en tot cas, ja veurem si mos ho poden confirmar. La qüestió és això, que s'ha de tema precisament, diríem així, dia 3 de juliol, a les 19 hores, cafeteria Teatre Artà. Diu, la xerrada comptarà amb la participació de personal especialitzat del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, el COAPI, i del Col·legi d'Administradors de Finques de les Illes Balears, el CAFBAL, que explicaran el funcionament del programa que ha impulsat el govern de les Illes Balears i atendran les consultes de les persones assistents. Com dic, és un tema prou important perquè el tema de l'habitatge se fa difícil accedir o trobar un habitatge, en aquest cas, bueno, primer un habitatge i després un habitatge assequible per part de qui vol llogar, ja no parlem de comprar, evidentment, ja només parlem de cames i d'alquilar, ja de per si és tot una cosa difícil. I tant si sou possibles, anava a dir usuaris, ara aquí realment no seria així la paraula, possibles inquilins o que vos pugui interessar, com dic, aquest tema. Com per l'altra banda, també si teniu un habitatge que buit o que l'empleeu molt poquet, sí que a vegades hi pot haver aquesta, a nivell de propietari, que diem, hi pot haver aquesta por de que si l'alquil sobre qui serà, que diem, l'inquilí, si després compliran les obligacions, etc, etc. Per això que aquest programa del govern de Gibadès, ja el cartell diu així, diu obrim portes al lloguer amb seguretat i garanties, perquè hi ha una sèrie de coses, aquest pla del govern de les Illes Balears que s'anomena Lloguer Segur, la pròpia paraula ja més o menys que ho diu, bueno, com en aquest cas la frase o el conjunt de paraules o dues paraules ho diuen, de cara als propietaris hi ha garantia absoluta de cobrament, també de preus de mercat, de devolució de l'edifici o de l'habitatge, a les mateixes condicions en què s'ha deixat, també importants deduccions fiscals a l'IRPF, que més enllà de tot plegat, la seguretat en si mateix, això també, evidentment, és important. Contracte lloguer de 7 anys, per tant, una sèrie d'estabilitat, diguem-li així, que no és allò de, bé, ara m'he un per 2 mesos, després ja veurem si en trob algú altre, aquella por, sinó que per així entre cometes, sinó que es dona aquesta estabilitat del manco 7 anys, o no sé si més, però bueno, en aquest cas mínim 7 anys,
I també hi ha diverses modalitats d'avançament del cobrament. Per part dels possibles llogaters, aquest pla lloguer segur del govern de Balears fa que hi pugui haver preus accessibles, cosa que malauradament el mercat avui dia no hi està massa, malauradament. No sé que tinguis, evidentment, tota una fortuna, i perdó per dir-ho així, tampoc tindria per què ser així el tot, però bueno, ja m'enteneu. També bon estat de l'immoble, evidentment, el govern, evidentment, i amb aquesta, ja sigui l'API o el Col·legi d'Administradors de Finques, evidentment, i el govern, evidentment, asseguren que l'edifici estigui en condicions i, per tant, aquí entra, com he dit, també s'assegura que, en certa manera, aquestes condicions, diguem-li, d'habitabilitat, per dir d'alguna manera, ho dic així en les meves paraules, i a lo millor ara m'estic tirant amb paraules que no serien aplicables en això, jo ho entenc així, el manco. I també és una qüestió, aquest pla de lloguer segur del govern de Balears, per a residents que duguin el manco, o tinguin el manco 5 anys de residència a les Illes Balears. Evidentment, si heu viscut tota la vida, evidentment, també seria el vostre cas. Si això, si heu nascut aquí, sempre sou heu viscut aquí, a casa dels pares o amb lloguers d'aquí cap allà, el que sigui, evidentment, també seria el vostre cas. I si algú va venir en el seu moment i du més ja de 5 anys, també podria ser el seu cas aquest pla, aquesta proposta de lloguer segur del govern de les Illes Balears. Així que ja sabeu, el proper dia 3 de juliol, aquesta xerrada a la cafeteria Teatre Artà, vos hi convidam, perquè la veritat és que és un tema prou important.

0: Aquest dia, una residència de persones grans d'Inca, dues d'elles han resultat ferides per inhalació de fum i traslladades a centres hospitalaris de Mallorca. La resta han estat ateses allà mateix.
1: En total s'han atès 166 persones perquè, a més dels residents, també hi havia una trentena de treballadors al centre. El foc està extingit, però es reubicarà a 44 interns dels altres centres de l'IMAS, mentre que la resta quedaran amb les seves famílies o en centres privats.
0: I en aquesta hora, canviant de qüestió, ha de començar el darrer replec de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Hi participen 123 caixers i cavallers que fa des de les 4, des de fa tot just una hora, que descansen a l'Església del Socors, i la resta de convidats del caixer capellà són el claustre del seminari gaudint de la música de la banda. És el que es coneix com la beguda de sa capella. Anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Ja han sortit?
2: Bon dia, sí, fa 5 minuts que... com la resta de caixers i cavallers han sortit a peu d'aquestes instal·lacions i ara se'n van a cercar els cavalls i començar el replec. Penseu que han vengut aquí després d'haver estat tot el matí fent voltes amb el caragol de Santa Clara, que ha acabat de vés les 2:30, després han anat a missa a la catedral per després venir aquí. Pel que ens han explicat, han pogut aprofitar aquesta hora per fer una mossegada, refrescar-se, i així és com ens ho han contat.
3: De fet, jo estic carregant piles perquè després m'entengaran vaig germà en Sebastià a començar a replec.
4: De tranquil·litat, i bueno, aquí... el seminari amb aquestes voltes tenim fresca també, o sigui que...
5: I... Bueno, és un moment diferent del que et s'ha fet amb el cavall, és un moment, no sé, de tranquil·litat i de relax, i és molt polit, aquest moment és molt polit també.
2: Per tant, com dèiem, ja han abandonat el claustre del seminari, ara comença el replec i està previst que damunt les 7 entrin a la plaça d'Esborn, on el caixer senyor Ignasi Saura farà la convidada amb la típica frase «Sort i ventura en el pla, falta gent», i així donarà el sus als jocs del pla.
0: Serà un dels moments més emotius d'aquestes festes tan sentides. Gràcies, Cristina Bausades de Ciutadella. Anem ara amb una darrera hora de l'àmbit estatal perquè dimiteix dels seus càrrecs i abandona el PSOE la regidora de Medi Ambient de Sòria, Yolanda Santos, investigada per 6 delictes. El PSOE havia demanat la suspensió cautelar de militància i l'obertura d'un expedient informatiu.
1: Santos es troba en llibertat provisional després d'haver declarat durant tot el matí davant el jutge. Se l'investiga per possibles delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions i activitats prohibides a funcionaris públics, falsedat documental, blanqueig de capitals i organització criminal.
0: I amb aquest apunt en clau nacional arribarem a les 5:04. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol. İtu.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I bé, doncs, una setmana més estem ja amb aquest espai de l'Ajuntament Informa, amb el va alertar Manuel Galán, segurament sí, com habitualment el sentim a l'altre costat del fil telefònic. Bones tardes, Manolo.
1: Hola, bones tardes, com anem? Com esteu?
0: Va bé. I bé, com sempre tenim tot un seguit de temes, per començar per algun, no sé si en aquest cas també bastant important, el tema, com feim sovint, si més no, el tema de les obres, en aquest cas, com deia, sí que és vera que amb certa novetat, si se m'ha permetit-ho així, també important, amb aquesta obertura o reobertura, també ho dic amb les paraules un poc així ràpides, d'aquests diversos trams, com per exemple Santa Margalida, Figueral i altres, Carrer Nou també crec, i un poc això, com es pot explicar, que diem, d'aquesta situació actual, d'aquestes obres que s'havien duent a tema, amb aquestes, com dic, novetats aquesta setmana?
1: Bueno, la principal novetat és que han obert el trànsit, amb una mica de retard, però s'ha obert el trànsit, és a dir, amb el carrer Santa Margarida en Roques, evidentment, després el carrer Parres també s'ha obert i el carrer Nou també. Això ens permet fer un eix que a nivell de circulació ens ajuda bastant, saps? Però ara concentren les obres en el carrer Hostal, un trosset de Figueral i el carrer Pitxol. Quan ja vaig començar l'altra vegada l'empresa, la licitació d'aquestes obres era fins dia, ara record, el 27 de maig, crec que era, i va demanar dona de pròrroga fins dia 31 de juliol, evidentment. Una cosa és que ho trobis pertinent o no, que estigui justificat o no, però si sempre t'ho demana, saps, el que no faràs és aturar les obres, no?
0: Clar.
1: Per tant, el que varen decidir és, diríem, otorgar aquesta pròrroga, perquè crec que el document encara no està assignat, però bé, s'otorgarà fins al 30 de juliol. I a partir d'aquí, el que seguirem fent és que s'executi el millor possible, saps, en les places possibles, i sabem que una obra complicada, de fet ja ho he manifestat en petit comitè i ja, per mi és de les obres que més dificultat m'ho ha dut, o que més problemes tenim, mira que n'hem fet en moltes,
0: sí, sí.
1: Però per mi és de les obres que m'ho ha dut més problemes, no? No sé exactament per què, si es terreny on se desenvolupa, si es... diríem, si s'empreses i potser quan les excavacions han estat més complicades, saps? Però un poc més amunt tenim a Rafael Blanes que també l'han excavat i és veure que en algun moment que ha estat dur, però no sé, s'ha fet. Bé, ja l'únic que puc fer és demanar disculpes en el veïnat d'allà que en el meu entendre, jo ho entenc, han patit més les obres i una cosa que podria estar en un temps s'ha fet en un altre temps més prolongat, i però que el que la ciutadania està, crec que molt conscienciada i a vegades tenen segur que tant estan municipals com nosaltres mateixos hem fet tot el possible perquè les obres vagin bé i acabin en plaç, no? Evidentment, el tècnic municipal exigeixen el que l'empresa ha ofertat en el pla de prescripció, per tant, això és un requisit indispensable, que l'exigència sigui el més possible, no? En base a el que havia ofertat l'empresa. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres el que ens queda és exigir que se facin les obres ben fetes, que acabin en plaç, i mai si són capaços, per dir-ho de qualque manera, i ho dic amb volta una mica petita, a veure si comencem a fer aquest detall i l'obra està acabada, no?
0: Clar, tant de bo.
1: Això hauria de ser així. Va anar a bon ritme, ara, saps? Ara jo hi vaig estar una estoneta, avui no he pogut anar, però demà hi tornaré a anar, saps? Ara ja m'acosta que tot el tema del carrer Figueral, pràcticament, tot i que hi ha l'excavació, està pràcticament acabada l'excavació, hauran d'entubar, saps? I bé, i fins que no acabin el Pitxol, que m'apareix que hi passa la tuberia d'aigua, la de fuga, i aquesta és complicada de pagar, pues tindrem menys marge. També és veritat que l'altra dificultat que s'han trobat, i això també és que en el carrer Hostal hi ha dues línies, una línia de mitja tensió i una de baixa, crec que és, saps? Que cessa l'evapor i les obres de cessa tots saben com funcionen, saps? Nosaltres te diuen que van per aquí, però després, evidentment, com que són les primeres que passen, passen per allà on volen i tots els altres ben condicionats d'altres serveis. Això el que ha fet és que pràcticament en un moment que ha quedat en mig carrer pot passar tot el servei que han de posar. Perquè, evidentment, el que no farem és que s'hagi d'excavar i perforar de mossar línia de res. Perquè som tots i com un perill i no hauríem de tenir una surt.
0: Clar. En principi, per tant, això, aquestes diguem-li, bones notícies en aquest sentit de ja poder circular per aquests diversos trams o carrers i aquestes coses que se puguin anar solucionant i posant-hi en remei el més aviat possible i, com dius, puguin acabar les obres o puguin començar les festes patronals ja sense el manco aquestes obres, si més no, ja acabades, que diem.
1: Però et dic, aquest pla va dir sempre, 31 de juliol.
0: Sí, sí, ja he dit tant de bo.
1: Per tant, no sé, evidentment nosaltres pitjarem i consta que sempre també pitja per complir aquest pla. Però bé, saps? No sé, que encara hi ha una setmana i busca aquest mes de juny i que tot el mes de juliol per acabar l'excavació i fer adoquí i això.
0: Anava a dir, no sé si és un poc pregunta tonta o no, en aquest cas aquests primers o primeríssims dies de circulació damunt ja és nou asfaltat i adoquinat i de més que s'ha parat a Santa Margalida, Figueral i de més, en principi sense problemes o hi ha hagut alguna cosa?
1: No hi ha hagut problemes, que jo tinc constància. Sí que és vera que s'asfalt ha ressentit a dos puestos, però no està per la circulació nostra, està per la circulació del Dumper i Seminari Pedra, que passa ja, que és un, segons m'han dit i segons he vist les fotos, de l'entrada d'Esquerra Nou, i després la falca que va entre l'Esquerra Santa Maria i es Figuerada, ja sí que s'asfalta un poc més mogut. També dic una cosa, l'asfalt s'ha pogut per a les temperatures altes que tenim ara, és molt difícil de completar aquesta asfalta, doncs que s'apaga 40 graus, i no és el mateix asfaltar el mes de febrer, per dir-ho d'alguna manera, que si no es plau se cal de res, però el mes de juliol els asfalts són complicats.
0: Ara m'ho he pensat, pegaré una altra banda en certa manera relacionat en certa manera, però que crec que no ho havien comentat, si més no. Sí que ja fa unes quantes setmanes vaig poder veure que s'havia ja eliminat aquests munts de, ho diré així, munts de terra, grava, no sé si dir escombros, d'aquest aparcament entre les rotondes d'entrada, que diem, ho diré així, aquest aparcament públic, que diem, que s'empleia com a aparcament públic.
1: Sempre m'ho va demanar ocupar aquests espais, i nosaltres vam condicionar l'ocupació d'aquests espais, bàsicament, el 30 d'abril, primera setmana de maig, perquè era quan el mercat que ho fos. I això sí que l'havien complit, saps? Si no va ser la primera de maig, va ser la segona, se van retirar aquests enderrocs i han pogut diríem, disfrutar ja, de tenir aquest aparcament.
0: Perfecte. Bé, amb altra ordre de coses, hi va haver, en aquest cas, divendres de la setmana passada, plenari extraordinari i urgent, amb un punt o dos si comptem que diem l'urgència pròpiament. El punt en qüestió era l'aprovació, si es queda, de la proposta d'inscripció a l'inventari municipal de béns i drets d'un immoble crit per compra-venta. Això si mos pots explicar que diem per la gent.
1: És molt senzill, tot recordeu que l'Ajuntament d'Artà va llogar durant un temps l'aparcament de Seclat, aquell que està no asfaltat, sinó aquell que està en la terra, no? I el van tenir, jo diria que era 22, 23 llogat. Després van decidir comprar-lo, en el 23, i després en el 24 va sortir una subvenció. Nosaltres van presentar la compra d'aquesta subvenció en el Fons Next Generation, i el Fons Next Generation, diríem, tenen associat algun compromís i són molt específics, no? Nosaltres, quan vam aprovar la compra, que vam aprovar per Junta de Govern Local, amb els informes tècnics pertinents i les valoracions pertinents, se va fer un advertiment a la Junta de Govern que aquest bé s'havia d'inscriure a l'inventari municipal, no? Però aquesta, diríem, aquesta inscripció no va quedar feta, perquè tampoc no hi havia la fitxa. Per tant, i ara se mos va requerir, a nivell d'Europa, la inscripció d'aquest bé. I el que hem fet nosaltres és aprovar per plenari la fitxa d'aquest bé i la inscripció. Amb aquesta aprovació ja per plenari, ja el compromís ferm de fer-ho, i per tant s'inicia el procediment per fer-ho, i salvam un poquet el requeriment que teníem, i teníem fins el dia 22 per solventar aquest requeriment. per això surgència i per això diríem aquesta premura per poder fer aquestes coses. Ens donaven 5 dies per fer-ho, saps? I teníem el temps justet.
0: Clar, clar. Sí que no comentarem ara avui la qüestió com a tal, però que sí que, perquè també si que algú li interessa, dilluns qui ve és el darrer dilluns del mes, en conseqüències hi haurà plenari ordinari, això sí, en aquest cas s'avançarà una hora, per mort que també després comencen, que després en parlarem, les festes de Sant Pere. En aquest cas, això que sí que, perquè la gent ho sàpiga, si que algú li pot interessar,
1: sí.
0: que serà dilluns, però... tot i que
1: per avançar amb aquesta hora per poder anar a l'ofici de Sant Pere, tots hi vam venir d'acord, i sobre sort del dia d'esplenari, això m'estimaria, com que hi ha molt de temes
0: que sí, cap problema.
1: D'Hisenda, m'estimes que en Rosal es comenti, després ja puc dimecres comentador, si Manol no els ha comentat, però bàsicament Manol em donarà compte, saps?
0: Sí.
1: També és un plenari que ho cobrà trull, i sobretot també feim una incorporació de remanent, que això Manol explicarà, perquè serà... El govern d'Espanya qualque cosa bé fa, no totes, no? Però el que va fer ha alliberat en els ajuntaments els plans econòmics financers que nosaltres vam aprovar. Per tant, durant el 25 i 26 no tenia... Perdona, 26 i 27 no hi ha obligació ni de fer pla econòmic financer. I aquests que l'han fet queda sense efecte. Per tant, això ens obre un altre escenari que en Manuel Rocha ho explicarà.
0: Perfecte. Després, ja fa una setmana i mitja, intentava calcular més o menys així, ara d'or ràpid, que se va ja obrir, o reobrir, si més no, també aquesta piscina municipal, vaja, aquesta nova gestió que diem municipal i amb aquesta nova empresa, un poc com està anant fins ara i que se'n pot dir en aquest sentit.
1: Bé, hi vaig anar la setmana passada, no, sí, vaig anar la setmana passada i aquesta setmana vaig també coincidir ja amb recalles perquè hi vaig anar per un tema particular. I me diuen que va bé, que evidentment ara el que nosaltres fem és promoció de la piscina, que captar el màxim socis possible per en el setembre començar ja en el que són els cursos i classes, que en el juliol ja comença, no? En el juliol ja hi ha gent que comença, no? Saps? Però ara si deies promoure un poc més la piscina, tornar-la a promoure, intentar que tots aquells que teníem costum d'anar a la piscina se tornin a enganxar, aquells que van a altres piscines municipals poden retornar a alertar i intentar donar a aquesta piscina el màxim rendiment possible que puguem. Per tant, la piscina és una aposta municipal i diria de tot el consistori en promoció de salut, en promoció de benestar del benestar, d'integració social també ho és, saps? I de conveni directament amb el que és que es diu això, el centre de salut, no? Per tant, a més, també posarem en marxa que una altra vegada és, diríem, la natació escolar i se tornarà a oferir a tots els centres educatius que poden anar a nedar. Jo crec que és un tema important i recordar que el programa de natació escolar va ser un programa pioner a nivell de Mallorca.
0: Exacte. De fet, també això anava a dir, si no vaig malament, sé que ja que està ara coincidint amb el final de curs que se sol fer habitualment, que diem aquesta anada o anades a la piscina, aprofitables en aquest cas la piscina, no sé si se va arribar a fer, però bueno, en aquest cas també era l'idea.
1: A les escoles hi va anar, hi va anar a inaugurar les més jovenetes que tenim, aquesta tercera edat que tenim era molt fel i li necessitaven i van anar a inaugurar-la. I jo el que també vull dir és que bany obert ara fins al dia 1 de juliol. Per tant, tots aquells que vulguin anar a provar les piscines, de cada després que fa tanta calor, pues està bé anar a pegar un bany.
0: Exacte. Ara pensava, no ho havíem parlat abans, però sí que amb el cas acabat m'adona també amb poc peu. Amb els temes de temperatures i de més, sí que sempre tenim aquest risc d'incendi. No vull cridar la mala sort, però sí que el Manco sempre també està bé. S'ho pot fer un poc aquest missatge recordatori d'anar en compte, de precaució i, evidentment, de ser bons ciutadans d'altra manera i no fer coses indecents en aquest sentit en quant al foc.
1: Sí.
0: Perquè, com dic, aquestes temperatures ja de per si són prou altes com perquè hi pugui haver un desastre, no?
1: Exacte. Jo, ara que xerrem d'altes temperatures, faria dos incisos, ara que parlàvem. Primera, que com bé tu has acotat, el tema de risc d'incendi, de vegades ho saben tot, per tant, és un dia d'aquests que diuen propicis, per tant, màxima precaució en el nostre paisatge, saps? Perquè ells vivim d'això i jo crec que és important, i a més toquen fusta, que tinguem incendis zero durant molts anys. I després una altra cosa que volia dir, que amb aquestes altes temperatures, i ja ho vaig dir un dinar de la tercera edat, a migdia ningú té cap feina en mitja, saps? I anem a recordar molt un poc de les temperatures, anem a disfrutar de les nostres platges, però perquè hi ha exercici físic i tot això, anem a deixar-ho anar per sona baixa i també tenir màxima precaució. Sobretot en els grups de tercera edat, que són més sensibles en aquestes temperatures extremes, no? Han d'anar un poquet alerta perquè ja, quan mires les notícies, hi ha hagut gent que ha sofert cop de calor i se passa malament. Hi ha alguns, per el que m'han dit, allò que he pogut veure, doncs ja han perdut la vida. Anem a l'alerta amb això, anem a ser curosos i anem a, diríem, a disfrutar les nostres terrasses, pot ser a baixa, saps? Amb un refresc, cal que se vulgui, però no, per mig a migdia no tenim cap feina. De fet, nosaltres hem adelantat a nivell d'Ajuntament el tema dels horaris, sobretot de la brigada. La brigada fa un horari habitual de 7 a 2 i ara el farà de 6 a 1, saps? Perquè entenem que amb aquestes temperatures pues, val més fer feina de bon matí i a la 1 pues, cada un cap a casa, saps?
0: Exacte. I si no tinc mal entès, també crec que el servei de neteja també no sé si hi ha
1: datat l'horari. El servei de neteja
0: també.
1: Com tu bé dius, ho fa de matins,
0: sí.
1: Saps? Per tant, aquestes feines més físiques, la flexibilització horària, que jo crec que és d'agrair per tots.
0: I tant. I estiu, a final de juny, és igual a inici de, bueno, inici de festes, que realment ja han començat abans diverses coses, però sí que aquest inici de festes patronals de Can Lil Manco, en aquest cas les festes de Sant Pere, és a dir, la festa de la Coloni, que Sant Pere, com dèiem, és dilluns aquí ve, però sí que l'inici com a tal, tot i que avui ja algun acte, però l'inici en qüestió serà aquest divendres dia 26, la Coloni amb els capgrossos i després amb nivell també musical de xaranga i xeramies, però després també amb aquestes torrades

0: doctrines i bé tot aquest programa habitual que durarà, si ara ho tenc per aquí, fins dia 5 de juliol.
1: Sí, després alguns actes fora de programa, que s'entén el juliol, però sí, és un programa de festes, jo que vaig veure un poc, bé, vaig veure un poc no, el tenim seguit, intens, comença en calor, comença aquest divendres, perquè ho veieu dit a les 8, en Pere i na Clara surten una vegada més, recollides com a nens i coloneres, per anunciar l'inici de festes, no? I en l'inici de festes, pues, ve tot el que du associat a les festes de bo i tot el que du de responsabilitat a les festes també. Saps? Un munt d'adaptes, després s'allarguen, hi ha gent que s'ha deixat de matí per ser que s'ha pres i hem de tenir entre tots una mica de respecte per tothom.
0: Ja, yeah. Això en aquest cas, aquest cap de setmana hi haurà les verbenes, bueno, verbenes, dit així, les rebel·les si han de ser correctes, en aquest sentit, el dissabte la verbena que diem per tothom, per dir d'alguna manera, i diumenge ja més pensat per aquests de més edat, ara també ho vull dir amb tot el carinyo, en aquest sentit, i
1: aquesta
0: això,
1: verbena camp.
0: Exacte, d'aquesta manera, tot i que hi pot anar tothom, si més no. I això, vull dir que també un poc com deies també que a passar-s'ho bé, però també amb certa responsabilitat, si més no, no?
1: Bueno, les festes fetes amb responsabilitat són doble festes, i si les festes aquelles que les poden disfrutar, pues que les disfrutin, i aquelles que no les poden disfrutar també se senten partícies de festa i no la pateixen tant, pues guanyant dues vegades, no? Saps? Jo crec que hi ha espai per tothom i per tot, i també respectar un poquet el mobiliari urbà, les normes de convivència, i també, com dic sempre, no recordeu que som una illa de turisme, molta gent s'ha d'aixecar pres per anar a fer feina, i no tothom està de vacances, això l'hem de recordar.
0: Clar, és això. I bé, i dit això, no sé si vols afegir alguna cosa més en aquest sentit.
1: No. Bueno, sí, sé que donarà el nostre suport a Protecció Civil que ha anat a fer, a donar una massa de Ciutadella, sí. Saps? Cada any hi solen anar, pues, i en guany crec que també hi va dotació, bé, crec que no, en guany també hi va dotació policial nostra, per tant, agraeix l'esforç que fan d'anar a col·laborar amb les festes d'altres pobles, perquè a nosaltres també, evidentment, molt agrada que quan tenim una necessitat puguin venir a col·laborar amb les festes nostres, perquè jo que les reforces policials són importants i el de protecció civil també, i si entre els pobles no fórem ajudar, doncs millor que millor.
0: Perfecte, i això, moltíssimes gràcies, Manuel Galán va alertar, i fins la propera, i bon inici de festes de Sant Pere.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i que tinguem tot bon inici de festes.
0: Exacte, salut.
1: Adéu.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I parlàvem farres amb el balde d'aquestes altes temperatures, si el govern de les Illes Balears i l'U2 de les Illes Balears ja ahir ja feien esment amb aquests consells que diu la calor pot ser mortal, la prevenció és vital. Diu evita l'exercici físic i l'activitat esportiva durant les hores de màxima insolació, de les 12 a les 16 hores i de les 12 a les 4, diguem-li el migdia a inici de cap vespre. Diu cerca l'ombra, cobreix-te el cap i vesteix roba lleugera de colors clars. Beu molta d'aigua, encara que no tinguis set. Menja lleuger. Evita les begudes alcohòliques i la cafeïna. No deixis infants, persones majors ni animals dins el cotxe amb les finestres tancades. Tanca les persianes i finestres durant les hores de més calor. I posa't sempre protecció solar, fins i tot quan no estiguis al sol directe. Són consells i missatges del U2 Illes Balears i el govern de les Illes Balears. Diu, quan davant qualsevol símptoma de malestar, contacta amb el 112, amb l'U2, també conegut així. Per tant, això, aquests consells, que la repetes, que evita l'exercici físic i l'activitat esportiva durant les hores de màxima insolació, de les 12 a les 16, cerca l'ombra, cobreix-te el cap i vesteix roba lleugera de colors clars, beu molta d'aigua encara que no tinguis set, menja lleuger, evita les begudes alcohòliques i la cafeïna, que això hauria de ser igualment tot l'any, però bé. No deixis infants, persones majors ni animals dins el cotxe amb les finestres tancades. Tanca les persianes i finestres durant les hores de més calor i posa't sempre protecció solar, fins i tot quan no estiguis al sol directe. Repeteix tot aquest consell del 112 i es Balears.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I avui dimecres, dia 24, d'aquí mitja horeta, a les 19 hores, celebrem l'exhibició de l'escola de judo, concretament a càrrec de l'Acadèmia de Judo Renxinkan a la plaça de Sant Pere, que dona inici al programa d'actes de les festes de Sant Pere pròpiament dites, tot i que l'inauguració de festes serà el divendres. Avui hi ha aquest primer acte que diem que ja inclou el programa, com a prèvia, diguem-ne així, a la inauguració que tindrà lloc, com han dit abans i com venien dient aquests dies, del proper divendres, passat demà. Avui, repeteix, d'aquí mitja horeta, a les 19 hores, exhibició a l'escola de judo, càrrec de l'Acadèmia de Judo Renxinkan, a la plaça de Sant Pere. Ja després, passat demà, divendres 26, a les 20 hores, inauguració de les festes amb el primer ball dels Capgrossos, en Pere i na Clara, al Moll. Seguidament, sonada dels Xeremies d'Artà i la xaranga als Esparralls, des de la Mall al llarg del passeig marítim, acompanyats del Capgrossos i salutació del Balda, i col·labora Club Nàutic. I a les 22:30, concert a càrrec de Sor Rual Jazz Mort i a continuació torrada de sardines per a tothom que en vulgui menjar al passeig marítim. Penseu dur els vostres tassons i plats reutilitzables, això és important. Torno a repetir, penseu dur els vostres tassons i plats reutilitzables per a la torrada de sardines. Organitzen Sardinaires Coloniers i l'Ajuntament d'Artà. De cara al dissabte 27, a les 9:30, passeig cicloturístic familiar des d'Artà a la colònia de Sant Pere. Inscripcions al telèfon 608 936 367. I em va arribar allà, circuit infantil, entorn a les 10 hores, on els participants han arribat al participant del passeig cicloturístic, sortida des de la plaça de Bas en Fesol fins a Cala dels Camps i tornada. En acabar, a la plaça de Bas en Fesol hi haurà aigua, fruita i galletes per a totes les persones participants. És obligatori dur casc i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Inscripcions també al mateix telèfon 608 936 367. Organitza en dos actes Club Ciclista d'Artenanc. A les 10 i mitja, circuit d'obstacles i habilitats a càrrec de The Meadower. Després hi ha el capvespre, o primera hora del capvespre, a partir de les 16 hores, mercadet estiuenc, amb barracades, tatuatges, joguetes, roba, etc. al passeig marítim de la colònia de Sant Pere. A partir de les 18 hores, nit de rock, en Rodeo, Hatterbringers, Marasma, Zero Drama, Baf, Los Mierda, Terror 5, Between, Second, Joan Adrià Pistola. Taquilla inversa, organitza Associació Mocuco, Moviment Cultural Colonier. El pol esportiu Cap Ferruig, penseu dur els vostres tassons reutilitzables. A partir de les 18 hores. A partir de... Hi ha, si no, un començament a les 19 hores, curses infantils, i a les 19:30 la 14a cursa popular arran de mà, sortida i arribada a la plaça de Bas en Fesol. Inscripcions a la pàgina web www.editechi.net. Organitza Club Atletisme Artà. I a les 23 hores d'aquest dissabte 27, verbena popular a la plaça de Sant Pere, amb les actuacions de les orquestres de Noguera, Mercurio Retrogrado, Valnou i el DJ Pau Roca. Penseu dur els vostres tassons reutilitzables, hi haurà servei de bus, més informació a www.artà.cat. I diumenge dia 28, a les 18:30, torneig d'escacs a la plaça Sant Pere, inscripcions al telèfon 684-407-040, organitza Club Esportiu Regidames de Llevant. A la mateixa hora, a les 6 i mitja, boti boti en diferents castells inflables, paredats i pista d'obstacles, en acabar Festa de l'Espuma, a la mateixa, en aquest cas, els escacs a la plaça Sant Pere i aquest boti boti Festa de l'Espuma a la plaça Bas en Fesol. A les 21:30, passa carrers de Tremolartà, la batucada artenenca, que organitza aquesta proposta un any més, acompanyada dels Dimonis de Sant Gonxó, sortida des del Moll fins a la plaça Sa Madona, seguidament correfots. I a les 22:30, la verbena camp de l'orquestra Calypso, Marga Pocoví, Biel Tous, reconegudíssims, Biel Tous artenenc i Marga Pocoví, la seva parella, a la plaça Sant Pere. I ja després, dilluns 29, dia festiu a la colònia, dia del Sant, a les 19 hores, ofici solemne en honor a Sant Pere, presidirà l'Eucaristia fa per Carlos Campos, a l'església de Sant Pere, a continuació per Sol Marítima. A les 21:30, concert a càrrec de l'Associació Musical Band de Música d'Artà, a la plaça de Sant Pere.
i les 24 hores focs artificials a la platja a càrrec de Pirotècnia Jordà. Continuaran els actes fins al proper dia 5 de juliol.

0: I anem enfilant en recta final del programa d'avui, d'aquest capvespre a Ràdio Artà. Són les 18:48 minuts del capvespre d'avui, dia 24 de juny, dia de Sant Joan. Com ja hem dit al principi, molt d'anys una vegada més. Com he dit al principi, tothom qui fa festa en el dia d'avui, sigui aniversari santoral o qualsevol altre motiu, també ho feim extensiu, lògicament. Són les 18:48, ara mateix... Temperatura segon Blesa Meteo de 32,6 graus centígraus, sensació tèrmica de 35, per tant, sensació tèrmica 3 graus o 2,5 per damunt de la temperatura real, diguem-li d'alguna manera. Per tant, ja sol ser habitual també de l'estiu que pugi més la sensació que la temperatura en si. Sí que sigui més alta, vull dir, la sensació que la temperatura en si. Temperatura màxima d'avui que ha arribat als, el manco fins ara, ja suposo que ara teòricament ha d'anar a la baixa, però bueno, 34 graus a les 16:46 minuts, la mínima de 8,3 a les 6:41. Per tant, temperatures avui rondejant entre els 18 i els 34 graus. Vent ara mateix de sud, 3,2 km per hora, ràfegues de 14,5. Màxima ràfaga d'avui fins ara, 24,1, a les 13:39, a la 1:30 passades d'avui migdia. Màxima ràfaga mensual, tot i així, continua, continua la del passat dia 10 de 41,8 km per hora. Humitat al 46%, robada al punt del 19,4 graus centígraus, baròmetre 1014,9 hectopascals, tendència baixant a poc.
1: Que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en aquest programa, diàriament. Bona sort a tots.
0: I pel que fa a la havia d'aturar un minut. Previsió índex ultraviolat 8,7, per demà puja els 9,1, té una escala molt alta en dos casos. Pluja d'avui 0, per tant, total del mes de juny, i ja veurem, té pinta d'acabar així, 0, total anual 255,6. El manat sotil el sol pel dia d'avui a les 6:09, la posta prevista per les 21:18, posta a la lluna a les 2:21, sotil la lluna a les 16:36. Tenim lluna gibosa creixent, un 76% il·luminada. Primer.

I per la predicció en aquest cas dels propers dies de l'EMET, tindríem temperatura per demà, per exemple, pujada de mínima 2 graus i de màxima també d'un grau. El que queda d'avui, cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Per demà dijous, majoritàriament cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, vent que anirà variant, primeres hores de nord en 5, de matí de l'est en 15, cap vespre de sud en 10 i darreres hores de l'oest en 10. Com veiem, cada franja de 6 hores de diferent direcció. Nord, est, sud, oest. Poques vegades que passi això. Pel que fa, que no té més història, però bé, així ho dic. Divendres, dia 26, dia que algú fa festa, tenim cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9-34, respecte al dia anterior seria baixada d'un grau tant de mínima com de màxima, el vent podria ser de sud-est, entorn a 15 km per hora. Passaríem a dissabte 27, on podrien seguir tenint cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, el divendres, vent de l'est entorn a 10 km per hora. Diumenge 28, poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 20-36, per diumenge pujada de 2 graus, perdó, d'un grau de mínima i de 2 de màxima, vent en aquest cas seria l'est entorn a 10, per tant el vent igual, però sí que les temperatures en pujada que per diumenge. Dilluns 29, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 20-33, en aquest cas baixada de màxima de 3 graus. Cosa poc habitual aquests darrers dies, amb baixada. Vent de nord-est, entorn a 15. També sí que és veritat que qualque dia ha de baixar, també no és mal. Això va bé, si més no. Tindrem, per tant, dia de Sant Pere amb una mica manco de màxima. Ja veurem on arribar-hi, de moment aquesta és la predicció. Per dimarts, dia 30, intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, temperatures 20-33, igual que el dia anterior, vent de nord-est, entorn a 20 quilòmetres per hora, siguent així el dia més ventós, diguem-li d'alguna manera, de tots aquests dies que me'n mostra, en aquest cas, i de tots els dies que mos queden per acabar el juny, que en aquest cas coincideix, si més no. En quant a temperatura, la mínima més baixa la tindrem divendres i dissabte amb els de 9 graus, la màxima més alta la tenim, o la tindríem, o la tindrem, concretament diumenge amb els 36 graus. Repeteix que mínima més baixa divendres i dissabte amb els de 9, màxima més alta diumenge amb els 36. I en quant al vent, el dia que més, fins a acabar aquest mes de juny, vent de nord-est amb 20 per dimarts. I 0% de possibilitat de pluja cada dia, amb excepció de dimarts amb un 10%, que normalment no sol correspondre a pluja aquest percentatge, ja arribarem, però bueno, normalment no sol correspondre. I crec que no mereix gran cosa en aquest sentit. Atenció al tema temperatures, demà i passat demà alerta groga per temperatures màximes, l'Agència de Meteorologia, i bé, si no, aquesta és la predicció, com dic, actual de l'Agència de Meteorologia, conegut com per les inicials AEMET. Per tant, això, precaució i responsabilitat.

I la predicció de la gens del tiempo puntés, perdoneu, també és de no pluja, o 0 litres de pluja, és a dir, sense pluja, per tots aquests propers mes de juny. De cara als següents 7 dies, que ja sabeu que aquí m'almorça 14 dies en total, comptant el dia en qüestió que estem, per tant, ara mos deixa veure fins a dimarts, dia 7 de juliol. Sí que els únics dies que marca certa possibilitat, tot i que ja ho veurem, és dijous dia 2 de juliol en 0,5 litres possibles i divendres dia 3 en 0,7 litres possibles, tot i que ja dic, ja arribarem i ja veurem si finalment és així o 7 dies, realment sí, ho poden dir, en aquest cas, perquè és així també, sí que dona 0 litres i sense possibilitat de pluja. Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Mollà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Amb el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Artà, són les 7, falten 2 minuts per les 7 del capvespre d'avui dia 24 de juny de 2026. Posam, com dic, el punt i final després d'haver fet aquest ajuntament d'informe i aquestes diverses informacions que vos han recordat i vos han comentat en el programa d'avui. Si no, res de nou, tornant demà, aquí amb més cosetes, en aquesta sintonia de Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada d'Artà, 107.3 del CONI, o www.radioartà.cat a través d'internet. Per tant, com sempre, cap salut, salut i moltíssima més salut. Avui també molt d'anys a tots els qui feis festa. Així que adeu, que acabeu de passar un molt bon vespre, i res, precaució, si no, per aquestes altes temperatures. Adeu.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Mega, de verdad. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: el anillo pa' cuándo?
1: Yeah.
0: ¿Y el anillo pa' cuándo?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Nehmen es wir nicht.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ahora, dale al play, dale al play.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara...

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Fino.
1: L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Get ready, baby. Voy a encenderte.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Oh yeah, for me to give up.

Cuidado.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Niña, si

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, tard, tard, s'afaita molt bé. La patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més. Mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota, troba la Roser. Et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Maria de la ciutat i tot el que els que
1: no
0: estan
1: competint.
2: Mira, Maria,

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.